Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 70%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 53%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Bon dia i bona hora, són les 10 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins l'any que ve, estan indignats i també angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. L'aigua i el fang estan dificultant les tasques de rescat dels desapareguts després que l'arribada massiva de dimecres, que ja ha deixat almenys 633 morts i gairebé 2.500 desapareguts a la zona del Nepal i del Tibet. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Es manté la tensió a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arribin d'Espanya. Donald Trump anuncia un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Mentrestant, Islàndia vota en referèndum si reprèn o no les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del brot pro-europeu. El govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat. El Ministeri per la Transició Ecològica s'ha comprovat que la companyia ha abonat els pagaments que devia als proveïdors i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. I el gran èxit de Spider-Man als cinemes impulsa la venda dels còmics d'aquest superheroi. La pel·lícula ha arrasat a les sales amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a casa nostra ja és la més vista aquest any, gairebé un mes després de la seva estrena. Dels esports, l'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat Anoeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter argentí i es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments del club matalasser. I avui comença la Lliga Femenina de Futbol. Ho fa amb 3 equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club, respectivament. I aquest matí també es disputa al Canyís la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els entrenaments d'ahir, els germans Àlex i Marc Márquez van aconseguir el segon i el tercer millor temps, darrere l'italià Marco Bezzecchi.
1: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 48%.

I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Rússia ha matat una trentena de persones a Butxa, la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres al començament d'aquesta guerra amb Ucraïna. Hi ha una quarantena de persones ferides i gairebé 400 evacuades. Kiev ha matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, en un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas confirma el pacte amb Washington, que s'anuncia per sorpresa i que els dos socis qualifiquen d'històric. L'aigua i el fang dificulten i molt les tasques de rescat de les persones encara desaparegudes després de l'arribada massiva de dimecres al Tibet i al Nepal i que ja ha deixat com a mínim 633 persones mortes i 2.500 de desaparegudes. Ahir a la tarda van trobar amb vida un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts, però no ha transcendit ni la seva identitat ni el seu estat de salut. I, a més, el Ministeri d'Exteriors espanyol no confirma aquesta localització. Els veïns afectats per l'esvoranc que hi va haver el juliol a les obres de la línia 9 del metro a Barcelona no podran tornar a casa seva fins l'any que ve i estan indignats i angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiquin en pisos pròxims als seus habitatges. Es manté la tensió a Ceuta, com fa ja gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquesta vegada de forma pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar com a mínim un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arribin a l'estat espanyol. Salvador Illa fa una crida al diàleg i al consens sobre el Plater, Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables, i posa com a exemple a Alcarràs, al Segrià, on avui s'ha posat en marxa el parc fotovoltaic solar més gran que hi ha a tot el país. El president de la Generalitat també ha remarcat la determinació del govern per tirar-lo endavant perquè Catalunya deixi, diu, de dependre de les energies fòssils. Les vendes als comerços de proximitat de Barcelona han baixat aquest estiu. Els botiguers ho han atribuït a 2 motius: la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que s'estan fent i la intensa calor que ha fet, que ha provocat canvis d'hàbits en els horaris d'anar a comprar. El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió, que s'ha fet durant aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones.
1: Esports.
0: En marxa al circuit del Canyís, la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. És a punt de començar la Q2, on Marc Márquez és el favorit per aconseguir la pole. L'Espanyol visita avui a la tarda la Real Societat a Anoeta, sense el nouvingut Brian Zaragoza, mentre que el Barça s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també té partit l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. L'argentí ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent dels entrenaments del club.
2: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 32%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:15 a.m. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:15 a.m. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 30%.

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 26%.

0: Antonio Vega.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el xa-xa-xa i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.

0: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc a 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
1: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
0: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos al cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
0: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
4: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Plater, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
0: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Però a vegades la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
0: El president ha posat el parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Plater preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
6: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
0: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
1: I d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables.
0: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
2: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
0: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
0: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i caldria reformar, i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos, per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties, i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre, perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques. Tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè els ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel Centre d'Emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
1: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, perdó, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
0: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
1: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
0: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina ja unegen a mig pal, al 9FM Caralàries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantinisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
0: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
10: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
11: Clar, el res que neix això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys. perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest delicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
10: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
11: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
10: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Talassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
1: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
0: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
1: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
0: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
0: L'esvoranc, que es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
12: Tenim dos escenaris. Un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys és mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns. Són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest és el retorn. Ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes 3 finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
0: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
1: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
0: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del 5è hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
13: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
14: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
13: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
1: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
0: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
16: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
15: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
17: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Es que ha hecho daño.
15: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
1: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
0: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
18: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
19: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Junqueres.
20: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert amb aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Junqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
21: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
18: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
1: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
0: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
0: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
1: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Continguts en xarxa.
25: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
26: Claqueta final!
27: És una història de traïció, és una història d'abandono.
28: Jo no sabia que tenia una hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
27: ¿Cuál es la pregunta?
25: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
27: Has canviat la cara, t'ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
29: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
26: ¡Jasper!
25: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
29: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
30: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
31: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
25: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troben la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
29: Estarem junts sempre.
26: Tadeu, Jones i la llàntia...
22: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
0: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
0: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
0: També l'estat de llums, l'estació de Verdaguer, recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre línia 4 i 5.
1: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
2: Bon dia, una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
0: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
1: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
0: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
1: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica, fotovoltaica, Plater, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
0: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
3: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura, i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on ho fem.
0: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
5: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
6: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
1: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
6: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
7: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
6: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
1: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
6: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
1: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
6: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el nou FM cara a l'Àries.
8: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
0: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda perdent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
1: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permet ara reprendre la normalitat del servei.
0: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
1: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
1: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'E9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
1: I en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
0: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
9: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
0: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
10: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
0: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts 420 serien turistes.
1: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa dos anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
0: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
11: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
12: El servei que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si el que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
11: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
1: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
0: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
13: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
14: He donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
15: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell, i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
13: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: La Fumiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a un quart de dues de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: Dues hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, a l'Osa, ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fumiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb dues actuacions a València i dues a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Bufam i d'en Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a un quart de dues a la Rambla. Voltes, em sanirà molt millor, oblidarem
0: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tot ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, es vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses que, bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Athletic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Athletic Club. El partit es jugarà a Lezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. El duel a casa, però, el Badalona Wiman va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc, i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia, perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Wiman arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit, que va jugar contra el Barça B, el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Ane Elexopuro.
0: A segona A, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Rollo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol, i a més amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar, amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda aquest

0: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanyà 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
1: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.

Gairebé 690 persones mortes i prop de 3.000 de desaparegudes per la catàstrofe de mitja setmana al Tibet i al Nepal. Les autoritats nepaleses localitzen, tot i que encara no han rescatat, a dos dels tres ciutadans espanyols que es donaven per desapareguts. N'hi ha un tercer que continuaria desaparegut, però el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. El Partit Popular afirma que la gestió del govern espanyol per la crisi dels migrants a Ceuta tindrà conseqüències i assegura que es personarà la causa oberta a l'Audiència Nacional.

0: Des d'Esquerra Republicana, socis d'investidura de Pedro Sánchez acusen l'executiu espanyol de mala gestió. Rússia ha matat com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i gairebé 400 evacuats, molts infants. El bombardeig rus, un dels pitjors d'aquesta guerra, ha afectat també un magatzem d'explosius prop d'una zona residencial. Nou exili massiu de joves russos que temen que el Kremlin llanci una mobilització forçosa per combatre en aquesta guerra. L'any 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats al front. A Islàndia, els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu al referèndum d'avui per negociar l'adhesió a la Unió Europea. Al centre del debat, el control dels recursos pesquers, el cost de vida dels ciutadans i les amenaces de Donald Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Salvador Illa avui ha inaugurat a Alcarràs al Segrià el parc solar més gran de Catalunya. L'ha posat com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el Pla Terra al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè afirmen ja està tot dat i beneït. La festa del riu Ebre a Mora d'Ebre viu una nova edició, la 123ena, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà hi ha activitats programades de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi. Perpinyà es converteix des d'avui a la capital del fotoperiodisme amb la 38a edició del Festival Internacional Visa Pour l'Image. S'hi poden tornar a veure treballs de destacats fotògrafs que mostren conflictes bèl·lics, crisis humanitàries i aquest any també es posa el focus a la intel·ligència artificial.
1: Esports. En marxa la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez ha sortit segon darrere l'italià Bezzecchi. Ara mateix, a la primera volta, el pilot de Cervera lidera la cursa. Mentrestant, l'Espanyol visita aquesta tarda a partir de les 7 la Reial Societat Anoeta, encara sense l'últim fitxatge, l'extrem Brian Saragossa, mentre el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Els Blaugrana, per cert, avui han sabut que debutaran a la Champions d'aquí 10 dies, el dimecres 9 de setembre, al Camp Nou contra el Feyenoord. Els de Flick, per altra banda, s'enfrontaran al PSG a París 4 dies abans de jugar el primer clàssic de la temporada contra el Madrid al Camp Nou. I avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián. I el Madrid, que rep demà el Màlaga al Bernabéu, Mourinho demana la pilota d'or per Mbappé.
0: Temps estable arreu del país. Tarda de sol radiant, pocs núvols, no porten aigua i temperatura.
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 26%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6
2: Humans
1: FM.
2: I humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:15 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3CAT Info.
1: Les 4, bona tarda.

Gairebé 690 morts i prop de 3.000 desapareguts per la catàstrofe del Tibet i del Nepal. Les autoritats nepaleses han localitzat, tot i que encara no han pogut rescatar, dos dels tres espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continua desaparegut, tot i que el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Quatre migrants detinguts a Ceuta per apedregar una patrulla de l'exèrcit. Hi ha un sergent ferit i, d'altra banda, ha quedat desconvocada una manifestació prevista per aquesta nit en contra de la gestió del govern a Ceuta per la presència de grups ultres a la ciutat autònoma. El PP, per la seva banda, avisa que hi haurà conseqüències per la mala gestió de la crisi del govern espanyol i assegura que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butch, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial.

0: I nou exili massiu de joves russos que temen que el Kremlin llanci una mobilització forçosa per combatre a Ucraïna. El 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats al front. A Islàndia, els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu al referèndum d'avui per negociar l'adhesió a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implementar el Plater al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. Perpinyà es converteix des d'avui en la capital del fotoperiodisme amb la 38a edició del Festival Internacional Visa Pour l'Image. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que mostren conflictes bèl·lics, crisis humanitàries i enguany també es posa el focus en la intel·ligència artificial. La festa del riu Ebre de Móra d'Ebre viu una nova edició, la 123, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà s'hi faran activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
1: Esports. Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi. I en futbol, a les 7, Reial Societat Espanyol, i a primera femenina, Eibar Espanyol, a les 5.
0: I el temps estable arreu del país, la tarda serà de sol radiant i els pocs núvols que apareixeran seran inofensius. Les temperatures pujaran a l'interior i les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus a punt.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus
4: i una humitat del 25%.

0: Rescat Info.
1: Molt bona tarda a les 5. A aquesta hora comencem fent atenció al trànsit, equip viari.
2: Atenció, perquè la P7 està tallada a l'altura del Papiol en sentit sud cap a Barcelona en l'enllaç amb la B23 a causa d'un accident. Hi ha cues des de Sant Cugat del Vallès. També a la P7 hi ha hagut un accident al Vendrell en sentit nord.
1: Quatre migrants detinguts a Ceuta per haver apedregat una patrulla de l'exèrcit. Hi ha un sergent que ha quedat ferit. Ha quedat desconvocada una manifestació prevista per avui a la nit en contra de la gestió del govern a la ciutat autònoma per la presència de grups ultres. El Partit Popular revisa que hi haurà conseqüències per la mala gestió de la crisi i assegura que es personarà la causa oberta a l'Audiència Nacional. Gairebé 690 persones mortes, prop de 3.000 encara de desaparegudes, per la catàstrofe de mitja setmana al Tibet i al Nepal. Les autoritats nepaleses han pogut localitzar, tot i que encara no rescatar, a dos dels tres ciutadans espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continua desaparegut, però el Ministeri de l'Exterior espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha hagut una quarantena de persones ferides i gairebé 400 d'evacuades, molts infants. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, també ha afectat un magatzem d'explosius que havia prop d'una zona residencial. Nou exili massiu de jovent rus, que té poc el Kremlin llanci una nova mobilització forçosa per combatre Ucraïna. L'any 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats per enviar al front. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha inaugurat a Alcarràs, al Parc Solà.

0: país i l'ha posat com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el Plater al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè asseguren que ja està tot decidit. La festa del riu Ebre a Mora d'Ebre viu avui una nova edició, és la 123a, amb la satisfacció d'haver pogut reconèixer com a festa tradicional d'interès nacional aquesta celebració. Des del cap de setmana passat i fins demà hi ha programades un munt d'activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
1: Esports.
2: Primers instants de l'Eibar espanyol a la primera femenina, de moment sense gols, i també del Sabadell Almeria a segona divisió, també empat a 0 a partir de les 7 a primera divisió. El Reial Societat espanyol i a 2:15 a segona, el Girona a Les Palmes.
0: Tarda amb temps estable arreu del país, sol, sense precipitacions, alguns núvols, poca cosa, i temperatures que avui pugen per bé que es mantenen cap als 33-34 graus, tant a Ponent com a les Terres de l'Ebre. Demà diumenge amb sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. 4 migrants detinguts a Ceuta per haver apedregat una patrulla de militars avui de matinada. Un sergent ha acabat caient a terra. I a més ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern de Pedro Sánchez perquè s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. La crisi migratòria, però, continua alimentant l'enfrontament polític. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 30%.

0: Trescat Info.
1: Les 6 en punt, bona tarda. Comencem fent un cop d'ull al trànsit amb el nostre equip viari.
2: Un accident de trànsit entre tres turismes a la P7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Arran del sinistre, la P7, com dèiem, està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions de 3 quilòmetres des del terme de Sant Cugat. També s'incrementen les retencions en aquesta AP7 en el mateix punt, però en sentit contrari a l'accident, en sentit Girona.
1: El govern espanyol xifra en 3.800 les persones que ja estan en espais d'acollida a Ceuta i espera completar el reallotjament en 3 setmanes. Mentrestant, la ciutat autònoma intenta contenir la detenció gairebé un mes després de l'entrada de milers d'immigrants. Avui els veïns han desconvocat una manifestació de protesta per la presència de grups d'extrema dreta. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada d'equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, amb prop de 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada. Les autoritats nepaleses han localitzat 2 espanyols en vida i un tercer continua desaparegut. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial. Nou exili massiu de joves russos que temen que el Kremlin llanci una mobilització forçosa per combatre Ucraïna. El 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats al front. Màxima activitat a l'aeroport de Barcelona al Prat aquest cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu. Des d'ahir fins dilluns s'han programat més de 4.400 vols, que és un 2,2% més que en els mateixos dies de l'any passat. Un retorn de les vacances marcat per la vaga del personal de terra de Ground Force, que ha comportat l'acumulació de maletes i nombrosos retards. El president de la Generalitat, que avui

0: Avui ha inaugurat el Carràs, el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el plàtar al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. La festa del riu Ebre de Móra d'Ebre viu una edició, la 123, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà s'hi faran activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi. Esports.
1: Tadej Pogačar abandona la Vuelta a Espanya quan era líder després de patir una dura caiguda a la setena etapa a poc més de 30 quilòmetres pel final. Brian Coquar ha guanyat a l'esprint i Enric Mas és nou líder de la General. En joc el partit del Sabadell a la segona divisió, empat a 0 al descans contra l'Almeria. També empat a 0 l'Espanyol a la Lliga Femenina al camp de l'Eibar, també al descans. A les 7 a la primera divisió, Real Societat Espanyol, i a 2:15.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 30%.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i això amb tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Ràdio Arbúcies.
2: 107.6 FM.

0: FM.
1: Humans i humanes!
2: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda a les 7. Una persona ha resultat ferida crítica en un accident de trànsit que ha hagut avui entre tres turismes aquesta tarda al pas de la P7 al Papiol, i vuit persones més han quedat ferides menys greus. Un accident que aquesta hora obligava a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Última hora, equip viari.
2: La P7, efectivament, continua tallada per aquest accident a l'altura del Papiol, com deies, al punt d'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. Hi ha 3 quilòmetres de retencions i a aquest accident se sumen dos més, el tram sud de la P7, l'una a Subirats i l'altra a Gelida, tots dos en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat.
1: El Partit Popular assegura que la mala gestió del govern espanyol a la crisi a Ceuta tindrà conseqüències i demana la compareixença al Senat de la directora del CNI. Des del PSOE responen a Alberto Núñez Feijóo que només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. El Nepal fa una crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que dimecres va causar gairebé 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen ara i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després d'estar 60 hores sota la runa i el fang. Un atac rus deixa com a mínim 37 morts i gairebé 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de Kiev, en el bombardeig més mortífer a la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions proper a una zona residencial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i ha anunciat una investigació. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs el parc solar més gran de Catalunya, l'ha posat com a exemple de consens i de diàleg a l'hora d'implantar el plàter al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien, però, que no hi ha una voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè, afirmen, ja està tot decidit. Perpinyà es converteix des d'avui a la capital del fotoperiodisme amb la 38a edició del Festival Internacional Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que mostren conflictes bèl·lics, crisis humanitàries i també aquest any posen el focus a la intel·ligència artificial.
0: Esports.
3: Tadej Pogačar abandona la Vuelta quan era líder a la 7a etapa després de patir una dura caiguda. Enric Mas és nou líder de la General. La 7a etapa l'ha guanyat el francès Brian Coquart. A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de l'Eibar per 1-0, però a la segona divisió, victòria del Sabadell a la Nova Creu Alta, 1-0 també contra l'Almeria. A punt d'arrencar ara mateix a Noeta el Real Societat Espanyol, i a 9:15 es juga el Girona Les Palmes, el dia que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motorland Aragó.
1: Cel seré aquesta nit.

0: i bona part de demà, sense canvis importants aquest tram ja a final del mes d'agost. Temperatures una mica més altes, tant de dia com de nit, sobretot a l'interior i al Pirineu. Màximes, però, entre els 30 i els 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Continua l'enfrontament polític per la crisi.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 38%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 2:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 2:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. 3Cat Info.
1: Bona tarda, a les 8 en punt.

0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Els veïns suspenen les manifestacions en protesta per la gestió del govern espanyol per la presència d'ultres i membres d'extrema dreta a la ciutat. Estan arribant a Ceuta 60 embarcacions que han sortit del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn immediat de tots els immigrants. El Nepal crida el món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. I un atac rus deixa almenys 37 morts a Butxa en el bombardeig més mortífer a la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions i el president ucraïnès Zelensky critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació. Un accident múltiple amb tres vehicles a l'AP7, al Papiol, deixa 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i circulava en contradirecció. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implementar el Plater al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. La festa del riu Ebre de Móra d'Ebre viu una nova edició, la 123ena, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà s'hi faran activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda a 32 km pel final. L'eslové potser haurà de passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el Francesc Cocart ha guanyat la 8a etapa. En joc a la primera divisió de futbol el Reial Societat Espanyol. Al descans 1-1 a Anoeta. Ja s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 i a 2:15 es jugarà el Sevilla Atlètic de Madrid. A segona, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. El Girona rep les Palmes a 2:15. En futbol sala, en joc la final de la Copa de Catalunya entre el Barça i el Santa Coloma. A 3 minuts pel final, guanyen els Blaugrana per 4-5. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó.
0: I el temps. Tenim un cel totalment serè aquesta nit i també en bona part de demà, sense canvis importants en aquest tram final del mes d'agost. Tindrem temperatures una miqueta més altes, tant de dia com de nit, especialment a l'interior i al Pirineu, i arribaran en unes màximes d'entre 30 i 36 graus.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 48%.

teva emissora.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Humans i humanes!
3: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Embocadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 56%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 78%.